0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimarts 4 d'agost, són 7:45 del matí i a aquesta hora estem pendents de l'aeroport del Prat de Barcelona, on des d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga indefinida del personal d'assistència a terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force, convocada pel sindicat CGT, que denuncia la sobrecàrrega de feina i els efectes que té sobre la salut mental dels treballadors. Aquesta empresa ofereix serveis a prop d'una vintena d'aerolínies, la majoria internacionals. L'aturada arriba en una de les setmanes amb més mobilitat aèria dia de l'any, enmig de les vacances d'estiu, i a aquesta hora ja es comencen a formar cues davant els taulells de les aerolínies afectades, especialment a la Terminal 1. En breu serem a l'aeroport, abans la informació de servei. Protecció Civil activa avui l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges. Aquesta tarda al nord-est de Catalunya poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i Osona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Per això fa una crida a la prudència en desplaçaments i activitats a l'aire lliure. Actualitzem la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
2: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb temps variable. Durant aquest matí, sol i cel poc ennuvolat, però a partir de la tarda es formaran núvols d'evolució. Al Pirineu i a l'interior s'esperen ruixats i tempestes. Al Pirineu podran ser més forts i amb calamar-se. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis. 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa a les carreteres, segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació intensa per la retirada d'un vehicle a la P7 a Castellví de la Marca en direcció Tarragona. També retencions a la B10 i a la B20 en ambdós sentits de la marxa i a la C33 a Montcada i Reixac en direcció Girona per una avaria. A la C58 retencions també a Montcada en direcció Nus de la Trinitat. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida del personal d'assistència en terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. La protesta, convocada pel sindicat majoritari CGT, coincideix amb una de les setmanes amb més trànsit aeri de l'any. Per comprovar l'afectació que està tenint aquesta aturada, a l'aeroport del Prat està la nostra companya, Cristina Martín. Quina és la situació, Cristina? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs des de fa una estona es comencen a veure més cues de les habituals davant dels taulells de facturació d'aerolínies com Air France, Lufthansa, Qatar Airways o Turkish. Estem en temporada alta i, com dèieu, això augmentarà encara més les afectacions d'aquesta vaga indefinida. Els treballadors de Ground Force fa temps que estan farts. Esther García, portaveu del comitè d'empresa.
4: Que portem ja uns anys que, bueno, que la plantilla ja no pot més, no es respectant, diguéssim, la conciliació de la vida. La gent treballa a torns salvatges, no lineals, hi ha unes sobrecàrregues de treball brutal, sobretot al departament de rampa, que és on estan l'estiba dels equipatges.
3: Estan cridats a la vaga els prop de 1.200 treballadors de Ground Force a l'aeroport de Barcelona, concentrats especialment a la Terminal 1. Segons el Ministeri de Transports, aquesta vaga indefinida pot arribar a afectar 2.000 viatgers que volin en les properes setmanes amb aquesta vintena d'aerolínies. De moment, la CGT, el sindicat convocant de la vaga, assenyala que aquest dimarts ja s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: Gràcies, Cristina. En continuarem pendents. D'altra banda, encara de l'àmbit laboral, els expliquem que es disparen les morts a la feina el primer semestre de l'any. 60 treballadors han perdut la vida a Catalunya mentre desenvolupaven les seves feines. Climent Sabater.
5: I aquesta xifra, 60 víctimes mortals en accident laboral a Catalunya, suposa un augment superior al 20% en comparació amb l'any passat, amb un fort increment de les víctimes mortals de camí a la feina. Pugen un 70% fins als 17 morts. Reyes Solaz, secretària nacional de l'UGT a Catalunya.
6: Porque la realidad es que continuamos perdiendo una persona cada tres días por causas relacionadas con el trabajo, y eso es absolutamente inaceptable.
5: Malgrat que no surten en aquesta estadística perquè van ser el juliol, els dos últims morts van ser fa pocs dies, una a les obres del Camp Nou, després de rebre el cop d'una viga, i l'altra a la mina de potassa de Súria, on li va caure una paret a sobre. Morts traumàtiques presents en gairebé la meitat dels casos, però són les patologies per causes no traumàtiques, com infarts o vessaments cerebrals, les que encapçalen el rànquing de víctimes mortals per accident laboral.
1: I des d'aquest dilluns està en marxa un segon pavelló a la Fira de Lleida per acollir temporers perquè hi puguin dormir. Són 160 places que s'afegeixen al centenar que ja estan actives a un altre pavelló. Es calcula que unes 200 persones dormen al carrer a la capital del Segrià, la majoria als Camps Elisis. Alguns d'ells esperen poder treballar.
7: Ahora no puedo trabajar porque yo tengo más papeles.
8: Si no tienes trabajo porque el problema del papel es también no tienes el casa para dormir.
1: El nou pavelló és per a aquelles persones que no tinguin contracte de feina. Des de l'Ajuntament de Lleida afirmen que seran molt estrictes amb aquells que sí que en tenen i que utilitzin el pavelló. Enguany, i quan encara manca un mes de campanya, el consistori ha atès més de 1.900 persones, gairebé el doble de l'any passat. En poc més d'un mes, des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, 31 persones han mort ofegades a Catalunya entre platges, piscines i aigües interiors, superant les 20 amb què vam acabar la campanya de bany l'any passat. La darrera ha estat un banyista de 73 anys que ha mort aquest dilluns en una piscina municipal a Jorba, a l'Anoia. En aquest context, un estudi liderat per l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya ha identificat un risc més elevat d'ofegaments infantils entre la població migrant de Catalunya, Núria Alcalà.
9: Sí, és que més de la meitat dels menors que van morir ofegats a Catalunya entre el 2019 i 2023 tenien nacionalitat estrangera. La investigació s'ha basat en l'anàlisi d'autòpsies arran dels 39 casos d'ofegaments mortals entre menors de 18 anys. L'estudi revela que els ofegaments de menors de nacionalitat espanyola s'han registrat sobretot a piscines, mentre els casos de menors estrangers són més freqüents en platges, rius o altres entorns naturals, o són necessàries més habilitats i més supervisió. Segons l'estudi, això és el reflex d'unes desigualtats socials i econòmiques a l'accés a recursos de prevenció i activitats aquàtiques educatives, ja sigui per motius culturals o de residència. Els experts remarquen la necessitat de garantir l'accés en igualtat d'oportunitats a programes d'aprenentatge de natació, especialment entre els col·lectius que poden trobar més obstacles.
1: Doncs bé, a l'estiu cal anar en compte amb el bany, però també amb la calor i els incendis. Aquesta hora continua actiu l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Aquest matí es reprenen les feines d'extinció. Durant la nit, els bombers han monitorat el foc, ja que el perímetre continua estant calent. La pluja que ha caigut aquest dilluns a la tarda ha ajudat en les feines, però les tempestes han obligat a retirar els efectius durant la nit. Segons el cos, les condicions meteorològiques i l'accessibilitat complicada a causa de l'orografia de la zona dificulten l'estabilització de les flames. Protecció Civil va enviar ahir un missatge és alerta als mòbils de la zona, demanant als excursionistes d'alta muntanya que se'n retiressin, però al vespre va aixecar les restriccions. I més qüestions en format breu, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys acusat d'agredir sexualment i robar dues dones sense llar a Blanes i a Barcelona. Els fets van passar durant la festa major de Blanes, en un descampat proper a la zona de les Fires, on la víctima dormia habitualment. Durant la investigació, els agents van assabentar-se que també havia agredit una altra dona a prop de l'estació de Sants de Barcelona. I la policia local ha detingut a Sitges, al Garraf, un fugitiu buscat a Suècia per 20 delictes d'extrema violència comesos el 2024. Entre els assassinats, l'home, estretament vinculat al conegut com Pablo Escobar de Suècia, va ser arrestat la matinada del passat dissabte en un habitatge unifamiliar del nivell de Sitges, on s'amagava, segons ha informat la policia. I de la política, malgrat l'estabilitat arran de l'aprovació dels pressupostos, el president Salvador Illa no acaba de capitalitzar el seu govern en solitari, amb conflictes oberts al setembre i davant un cicle electoral on un canvi de govern a la Moncloa l'exposaria un canvi de rasant a la legislatura. Amb el PSC obrim avui el cicle de carpetes pendents dels partits amb l'Helena García.
10: Sí, sense batzegada. Sí, ja prima l'estabilitat davant la confrontació a Madrid i el tacticisme de Sánchez. Però la bona gestió que els socialistes contraposen a les turbulències del procés s'esberla amb el pols dels docents i els metges. Rodalies, Mossos infiltrats a les escoles, dos esvorancs en dues setmanes o el fiasco de les proves PISA. El desgast es fa evident a les enquestes, amb un descens de fins a 7 escons en intenció de vot. Però tot i això, el PSC constata que té una majoria sòlida al Parlament. Ferran Pedret, a Ràdio 4.
11: Veiem que està funcionant una majoria progressista al Parlament de Catalunya que permet no només l'aprovació dels pressupostos, sinó també que s'aprovin lleis i mesures per les majories socials del país.
10: El repte en la gestió i lleis com la de memòria, la limitació de la compra especulativa o el sensellarisme en legislatiu i ja suma mantenir la sintonia amb els socis en cicle electoral. I les carpetes condicionades per Junqueras i el BIAC, que Illa, com Sánchez, també porta al setembre. finançament i habitatge, amb una majoria plurinacional contra les cordes i l'amenaça que la sintonia entre Generalitat i Moncloa s'esmicoli si Sánchez, assetjat per la corrupció al PSOE, no encadena un altre mur contra PP i Vox a les generals.
1: En esports, els jugadors del Barça ja estan a Barcelona després de la seva estada a Anglaterra. L'entrenador Hansi Flick assegura que ha estat una bona experiència. Això sí, evita deixar res clar sobre el futur de Ferran Torres.
12: At the end, it depends about the team, about the squad. So.
1: Diu Flick que al final depèn de l'equip, així que han d'esperar. Assegura que té confiança en Deco i que, tot i que saben que han de fer alguna cosa, també depèn de Ferran. El propi Ferran Torres aguanta l'enigma davant l'interès del Paris Saint-Germain i no descarta marxa del Barça, de qui diu ha de demostrar que el volen.
13: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
1: En bàsquet, Xevi Pujol serà el director esportiu del Barça durant les tres properes temporades, en substitució de Juan Carlos Navarro. I parlem de natació perquè Iris Tió té avui una nova oportunitat de sumar medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. A partir de les 9 disputarà la final de solo tècnic, tot plegat després d'endur-se ahir el bronze en solo lliure. Així en parlava Iris Tió.
14: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
1: L'equip espanyol, amb tres catalanes, d'altra banda, ha aconseguit la plata en rutina lliure. I un apunt de ciclisme perquè avui es disputa la quarta etapa del Tour de França entre Gebrey-Chambertin i Dijon. Les dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, van tancar la tercera etapa en 14a i 58a posició, respectivament. Parlem de cultura i del festival Amb So de Cobla de Palamós, que creix any rere any amb nombre de propostes, grups i públic seguidor, amb l'objectiu de buscar noves mirades musicals a la sonoritat tradicional catalana. Aquest vespre s'inaugura amb un homenatge al mar de la mà de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
15: Qui diu que els instruments de cobla serveixen només per tocar sardanes? A l'estiu tenen una cita per lligar amb altres instruments i melodies al Festival Amb So de Cobla de Palamós. Un dels grans esdeveniments d'aquesta edició serà aquest vespre amb Mare Mundi, on es reuniran 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig i les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, amb un gran desplegament visual de videomapping per rendir homenatge al mar. Organitza l'agrupació sardanista Costa Brava amb Adrià Bausó com a director.
16: Aquest any arribem a la desena edició del Festival Amb So de Cobla i per això necessitàvem tenir un inici de festival molt, molt potent.
15: Demà hi haurà homenatge a Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. També hi haurà un dia per reivindicar la cobla de dones, compositores amb sardanes i obres originals de tribut a les pioneres, com Pepita Llunell, Mercè Torrents o Montserrat Pujolà. O pel públic familiar, amb Filomena, que combina la diversitat de l'animació amb instruments tradicionals.
17: Al costat hi té la Lola, no tocant el contrabaix.
15: O Obeses i la cobla Berga Jove hi porten una proposta innovadora que combina la força del rock amb el so de la cobla, amb un Arnau Tordera disposat a demostrar que la música catalana pot reinventar-se sense perdre la seva essència. Una manera d'acostar-se a nous públics amb contrabaix, tenora, flabiol i tamborí, però també amb guitarres elèctriques. Amb So de Cobla des d'avui i fins al 8 a Palamós.
1: Un mes perquè el Festimariu se celebrarà de l'11 al 13 de setembre amb una trentena de propostes en la seva quarta edició. El Festival d'Arts i de Cultura de l'Alt Urgell també inclourà una actuació del cantautor Roger Mas amb un concert a l'església de Sant Vicenç. I acabem el ritme de Niña Pastori.

La cantaora actua aquest vespre a Santa Susanna, al Maresme, en el Festival Mar d'Estiu. Ho fa en el marc de la gira del seu darrer treball, Color Faina, que aquest dijous també passarà pel Festival Sons del Món de Roses, a l'Empordà. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

La cantaora actua aquest vespre a Santa Susanna al Maresme al Festival Mar d'Estiu. Ho fa en el marc de la gira del seu darrer treball Color Faina, que aquest dijous també passarà pel Festival Sons del Món de Roses a l'Empordà.

0: Plus tiene carácter retroactivo. Se pueden beneficiar quienes hayan adquirido un vehículo desde el pasado 1 de enero. Pueden llegar hasta los 4.500 euros en turismos, 5.000 por furgonetas o 1.500 por motocicletas. Y una cosa más antes de terminar, el portero alemán Marc-André Ter Stegen, jugador del Barça, va a ser cedido al Ajax neerlandés esta temporada hasta el 30 de junio de 2027. Lo acaba de anunciar el Fútbol Club Barcelona en su web oficial. Son las 10 y 4, las 9 y 4 en Canarias. Notícies ara de su comunitat.
1: A Catalunya es bat un nou rècord d'ocupació el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social per segon mes consecutiu. Són uns 16.500 treballadors més que el mes de juny. D'altra banda, l'atur trenca la tendència a la baixa, torna a pujar un 2,5% i se situa per sobre els 314.800 desocupats, tot i que es tracta de la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I més coses, atenció, perquè el telèfon d'emergència 112 està registrant dificultats per atendre algunes trucades. Per emergències mèdiques, recomana contactar amb el 061 mentre resol el problema. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per fer seguiment d'aquesta incidència. I també els expliquem que l'Institut Català de la Salut, en l'estratègia de promoure un ús antibiòtic responsable, ha desplegat proves ràpides de PCR que permeten al metge confirmar el diagnòstic d'infecció respiratòria bacteriana o vírica i, per tant, saber si convé o no donar un tractament antibiòtic. El resultat, després de 2 anys, és que s'ha rebaixat la prescripció un 40% en Avenyeres.
2: En 3 minuts i fet.
3: Estem a les mans de...
1: Sembla que no podem escoltar la crònica de la nostra companya Anna Banyeres. D'altra banda, també estem pendents...
2: S'han gaudit en 3 minuts i feta la consulta. Aquests dispositius PCR han permès reduir en 2/3 la prescripció d'antibiòtics en una infecció respiratòria en adults o pediàtrica perquè permet saber si és bacteriana o d'un altre tipus. Doctor Asier Apodaca, pediatra del CAP Passeig Maragall de Barcelona.
4: És una eina més, no? Una eina complementària per moltes situacions en les que potser abans es decidia posar tractament antibiòtic i ara, quan després de fer l'avaluació clínica veiem que tenim una proteïna C reactiva que és baixa, el que nosaltres hem d'interpretar és que segurament serà una malaltia que es resoldrà sola, probablement vírica, i ens dona molta força per estar tranquils i per fer un seguiment sense donar tractament antibiòtic.
2: S'han fet 8.500 proves amb més d'un centenar de centres d'atenció primària.
1: És tot, bon dia.
5: El tráfico en Radio 5.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico a las 10.06 de la mañana y un accidente sigue complicando en Barcelona la AP7 en Castellet y la Gornal sentido Girona con alrededor de 2 kilómetros de retenciones. Tráfico lento en Cantabria, en la 8 en Oznayo, dirección Torrelavega, también en Jaén, el A4 en Carboneros sentido Castilla-La Mancha y en Málaga en 2 puntos de la autovía A7, tanto Calahonda como la zona de San Pedro Alcántara, todo ello en dirección Marbella. Se complica especialmente en Gran Canaria la GF1 en los entornos de Telde, ya en sentido Las Palmas, es una información de la Dirección General de Tráfico.
5: El tiempo en Radio 5.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Este lunes muy pendientes de Canarias, donde el calor continúa siendo sofocante y todavía tenemos calima en zonas altas. Ahora mismo los termómetros ya marcan 33 grados en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y 32 en Tijarafe, en la isla de La Palma. Gran Canaria y La Palma pueden llegar hoy a los 37-39 grados y más de 35 en muchas zonas del archipiélago canario. A partir de mañana bajan las temperaturas en el archipiélago, con descenso térmico más notable a partir del jueves. En el resto de España, calor más llevadero, destacando los más de 36-38 hacia el Ebro y el interior de la Comunidad Valenciana, interior de Mallorca, casi 40 en Murcia y las costas de Málaga. Y en el resto, temperaturas más bajas, máxima de 33 en Madrid, 32 en Cáceres, 31 en Pamplona y Zamora. Luce el sol, salvo en Galicia, allí lluvias débiles ahora mismo en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Esta tarde en el Cantábrico también habrá nubes y podríamos tener algún chubasco ocasional. Y se repiten las tormentas esta tarde hacia el nordeste, especialmente Cataluña y el interior norte de Castellón. Es una información de AEMET.
5: Hora América. En Radio 5. Hora América. Bendito de mi gente.
8: Se acabó. Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio. La crisis sanitaria en Cuba se hace más grave con cada día que pasa sin electricidad, sin combustibles, sin medicamentos suficientes para abastecer los hospitales.
9: Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. L'atur trenca aquest juliol la tendència baixista, repuntant fins als 314.000 desocupats, 7.700 més que el juny, però alhora torna a batre rècords en l'afiliació laboral, amb més de 4 milions de persones treballant. Això són 16.000 més que el mes de juny i 122.000 més que fa un any. Unes xifres que situen Catalunya com a motor econòmic impulsat pel procés de regularització. Paco Ramos, secretari de Treball de Govern.
2: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: I el Consell de Garanties Estatutàries ha emès un dictamen en el que alerta que la proposició de llei per a limitar les compres especulatives d'habitatge registrada per Comuns i pactada amb PSC i Esquerra vulnera alguns articles de l'Estatut i la Constitució. Els grups han reaccionat així a l'informe. Susana Segovia, dels Comuns, Àngels Esteller, dels Populars.
3: Creiem que s'han d'explorar tots els marges legals per poder limitar la compra de l'habitatge per a aquelles persones que vulguin viure i no per especular.
4: La llei de la compra especulativa, que és un ataque a la propietat privada de tots i cada uno de los catalanes.
1: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb Elena Ramos.

0: Mònica Ridruejo a les vies de so i l'Albert Vacas de control central. De seguida ho ampliem tot. Abans, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. La veritat és que ara mateix parlem en general de força calma en aquesta xarxa viària, sense grans incidències que ens puguin complicar aquesta circulació. Només hi ha una mica més de volum de trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Alguns trams de les rondes, per exemple, tenim aquestes obres a la Ronda de Dalt en sentit Besòs, i també hi ha més volum de trànsit a la zona del Vallès. És el cas de l'autopista AP7, lenta amb aturades, un parell de quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Però vaja, com us dèiem, de moment i en general podem parlar de situació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I també pendent del temps, activada l'alerta en un cat d'Aimet, Jordi Oriós.
2: Avui a Catalunya, temperatures màximes en descens al Pirineu i amb canvis lleugers a la resta. Atenció a la calor significativament elevada en punts de la Depressió i Pirineu de Lleida, on podran assolir o superar els 35-37 graus. Avui esperem valors màxims de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, probabilitat de xàfecs localment forts acompanyats de tormenta al Pirineu i l'interior de Girona, sense descartar que s'estenguin de forma més feble i dispersa a altres zones. És una informació d'Aimet.
3: Edició migdia. Anna Banyeres.
0: El procés de regularització d'immigrants situa el mercat laboral català en un nou rècord d'ocupació. Per segona vegada s'ha superat la xifra de 4 milions d'empleats en un mes, el juliol, en què a la vegada ha repuntat l'atur en gairebé 8.000 persones. Climent Sabater.
4: L'afiliació ha guanyat 16.000 cotitzants el juliol a Catalunya i ha mantingut la xifra de persones que treballen en el màxim històric superior als 4 milions i, en una part important, pels nous afiliats estrangers que ha permès guanyar el procés de regularització d'immigrants, com reconeix el secretari de Treball del Govern, Paco Ramos.
5: No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
4: Però a la vegada que l'ocupació se situa en màxims, l'atur repunta amb quasi 8.000 desocupats més. Amb tot, el global d'aturats és el més baix al juliol des de 2007, però colpeja, denuncien els sindicats, els col·lectius més desfavorits. Yolanda Funes, de l'UGT.
6: La precarietat al món del treball no fa vacances. Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades.
4: Des de la patronal PIMEC, Josep Ginest alerta de la paradoxa que suposa que les empreses creïn treball, però l'atur repunti i no baixi.
7: Superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya s'explica per la capacitat de les empreses de crear llocs de treball, malgrat després això no es tradueixi amb la reducció de l'atur registrat.
4: Amb l'augment del juliol, al més alt de l'última dècada, Catalunya lidera el repunt de l'atur a Espanya.
0: Entrem en plana política. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que la llei dels comuns acordada amb el govern per limitar la compra especulativa d'habitatge vulnera competències. Els partits ja han reaccionat a l'informe. Helena García.
8: Sí, inconstitucional i antiestatutària i per unanimitat, el que reforça l'alerta del consultiu que d'entrada qüestiona la tramitació exprés de la llei dels comuns acordada amb el govern del PSC i amb el treball actiu d'Esquerra i de la CUP i que remarca no identifica l'òrgan competent per restringir i l'adquisició de pisos per especular, quan la majoria difereix si han de ser els ajuntaments o la Generalitat, i l'amonesta garanties per indeterminada, incoherent, imprecisa, amb llacunes i dubtes en la seva aplicabilitat, invasió competencial de l'Estat i vulneració de drets, com el de la propietat privada, dictamen a petició de Junts i PP que veuen l'aigua al seu molí. Judit Toronjo i Àngels Esteller a Ràdio 4.
9: És molt clar i qüestiona l'exclusió del món local.
10: Le pedimos al PSC que no de apoyo porque Cataluña está avanzando hacia un régimen de control político de la propiedad privada.
8: Els comuns no comparteixen el dictamen i es conjuren amb la majoria d'esquerres, experts i el sindicat de llogateres per tirar endavant la limitació. Susana Segovia.
11: El que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Entenem que no és una limitació de la propietat privada.
8: El PP alerta Illa que de tirar endavant la recorrerà al Constitucional.
0: I l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, APC, ja ha exigit la retirada immediata de la proposició de llei. Més cues de l'habitual per facturar, per embarcar o per recollir l'equipatge a l'aeroport del Prat per la vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force Barcelona, una aturada que també ha derivat en cancel·lacions i retards. Cristina Martín, bona tarda.
3: Bona tarda. En plena temporada alta, la vaga afegeix més tensió a l'aeroport de Barcelona. Amb rècord de passatgers des de fa mesos, la protesta dels treballadors s'ha traduït en més esperes per facturar les maletes al llarg d'aquest matí. Els més afectats són els passatgers de 16 vols que s'han cancel·lat i 2 vols que han sortit sense equipatge. Molts passatgers ja venien previnguts i han arribat amb més marge de l'habitual.
12: Com és al migdia, hem vingut amb molt de temps. Hem emportat entrepans, contes i llibres pels nens i ja mentalitzats de que haurem d'esperar.
13: El problema és que aquí no hi ha nadie explicando nada, así que nos ponemos en una cola que no sabes muy bien. Así que, bueno, recomiendo a la gente que venga realmente con tiempo.
3: La situació també complica les connexions i més d'un ha perdut el vol.
14: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi i ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar 2 avions i ara tindrem que agafar-ne 3.
3: La CGT, el sindicat convocant, avisa que la incidència de la vaga s'anirà notant més a mesura que passin els dies. El personal critica que falten mans i demana més seguretat laboral. Des de l'empresa defensen que continuen apostant pel diàleg i la negociació.
0: I segon dia sense cap municipi en risc extrem per incendi, però pendents del foc de Senen a l'Alta Ribagorça perquè els aiguats d'ahir tarda vespre no han estat suficients i hi ha por que el vent revifi alguns focs. Joana Cendra.
15: De moment el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees i segons els bombers es pot allargar encara uns dies perquè es troba en una zona de molt difícil accés on només hi poden treballar els mitjans aeris. La pluja d'ahir dilluns va mitigar una mica la situació però encara queda feina, pendents del vent i de les possibles revifades, com explica l'alcaldessa de Vilaller, municipi al qual pertany Senet, Maria José Herta.
16: Qualsevol petita airada pues suposa que tot això revife de seguida, perquè hi ha molt sotabosc, ara mateix està tocant pi negre, el pi negre porta molta tea amb molta resina i això pues és molt inflamable.
15: Per tot plegat, els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona afectada, delimitada entre la Noguera Ribagorçana, la Vall de Conangles, la Vall de Besiberri i els barrancs fins a Senet.
17: Edició migdia.
0: 2:19 minuts davant l'augment del consum d'antibiòtics i en la voluntat de combatre les resistències antimicrobianes, l'Institut Català de la Salut ha implementat proves PCR de diagnòstic ràpid per millorar la prescripció antibiòtica i el que s'ha vist provat en més d'un centenar de centres de primària és que s'ha evitat tractament antibiòtic en un 40% dels pacients testats. Laura Hurtado.
18: Aquests dispositius permeten diagnosticar amb una gota de sang del dit en 3 minuts i a consulta si la infecció respiratòria que presenta el pacient adult o pediàtric és vírica o bacteriana i, per tant, evitar per escriure antibiòtic innecessàriament. El doctor Asier Apodaca és pediatra del CAP de Passeig Maragall de Barcelona.
19: És una eina més, no? Una eina complementària per moltes situacions en les que potser abans es decidia posar tractament antibiòtic i ara, quan després de fer l'avaluació clínica veiem que tenim una proteïna C reactiva que és baixa, el que nosaltres hem d'interpretar és que segurament serà una malaltia que es resoldrà sola, probablement vírica, i ens dona molta força per estar tranquils i per fer un seguiment sense donar tractament antibiòtic.
18: De moment, aquest programa ha reduït la prescripció d'antibiòtic en un 40%.
19: Quan el sanitari creu que l'ajuda a aquesta prova, només el sanitari posa tractament antibiòtic en un 36,7%. I jo sempre em quedo una miqueta la idea que són quasi 2/3 en el que el sanitari, després de fer aquesta prova, perquè sempre creia que l'ajudaria en la decisió, ha decidit no posar antibiòtic.
18: Uns resultats que obren la porta a estendre l'ús d'aquestes proves a tot el sistema sanitari.
0: I ens situem ara a Valls perquè torna a ser el gran punt de trobada del món agrícola i rural. Aquest dimarts del vespre ha inaugurat Firagós, un certamen que aquest any celebra la seva 70a edició i ho fa obrint una nova etapa. La fira no renuncia als seus orígens, però comença un procés de renovació per adaptar-se a noves formes de viure els esdeveniments. Judit Huerta.
20: Amb aquesta renovació, Firagós aposta per la gastronomia local, les experiències familiars d'una vida més conscient, mantenint viu l'esperit d'una fira amb 70 anys d'història. Ho fa sota un nou lema, Tot comença a la terra, que vol reforçar la identitat pagesa i el vincle amb el territori. Joan Iborra és el regidor de Turisme.
21: Procés de renovació, una renovació que anirem veient poquet a poquet amb diferents canvis, diferents accions que anirem veient i desgranant durant aquests dies i que no només es tracta de fer un canvi d'un any per l'altre, sinó que és un canvi gradual.
20: Aquesta edició arriba més amb un creixement destacat en el nombre d'expositors que augmenten un 20% respecte a l'any anterior, un programa que reserva també un dels moments més esperats per al dimecres a la tarda amb la Diada Castellera que permetrà veure un nou duel entre vella i joves.
0: El Parc Natural de la Serra de Montsant tancarà els accessos el mes d'agost, el dia 12, dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament de la Morera de Montsant ho ha decidit com a mesura de prevenció davant la previsió d'una afluència massiva de visitants i l'elevat risc d'incendi forestal provocat per les altes temperatures i la sequera persistent. També prendrà la mateixa decisió Cornudella de Montsant, que té un altre dels seus accessos al parc. A més, en aquest cas, es prohibirà també accedir als nuclis com el Barca o Siurana, amb l'excepció dels seus veïns. Només hi podran accedir els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, els agents rurals, el personal del Parc Natural, els serveis municipals i les persones expressament autoritzades. I els venedors de l'ONCE distribuiran més de 200.000 ulleres per poder veure l'eclipsi amb seguretat i per recordar la importància d'utilitzar la protecció adequada. Un eclipsi del que també podran participar les persones cegues amb uns aparells de so que els ajudarà a seguir el moment. Marc Esparza.
1: Amb la distribució de les ulleres, l'ONCE vol que les persones gaudeixin de l'eclipsi, però amb seguretat, perquè és un fenomen que pot provocar greus lesions oculars. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
2: Amb aquestes ulleres també volem ajudar a la societat a tenir cura de la visió. I és cert, es pot veure, però tot té conseqüències. I les conseqüències arriben en 24, 48 hores, amb mal de caps, amb lesions oculars.
1: I també les persones cegues podran participar de l'eclipsi gràcies a un aparell creat per la Universitat de Harvard i adaptat per l'equip de Jorge Rivero, doctor en astrofísica del CSIC. Aquest aparell transforma la llum d'un eclipsi en sons. L'aparell emet un so agut quan hi ha llum i es fa més greu a mida que s'enfosqueix el cel. Es quedarà en silenci durant la fase màxima.
2: És una manera també de que nosaltres puguem saber no només exactament en el moment, i no només exactament en el moment perquè t'ho diuen, sinó perquè tu ho saps.
1: A Catalunya hi haurà 12 poblacions amb punts d'observació inclusiva que es poden consultar a la web de l'ONCE a Catalunya.
0: I la informació esportiva, José María Rubí, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Esports.
22: El primer equip del Barça gaudeix avui del primer dels dos dies de descans que els hi ha concedit Hansi Flick. Després de l'estada de pretemporada a Anglaterra, els blaugrana tornaran als entrenaments dijous. En paral·lel ja és oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. L'alemany portava per terres neerlandeses des de divendres a l'espera de tancar els serrells que mancaven a l'operació. Frank Robert va ser un pes passant al vestidor culer i ha hagut de buscar la seva porteria una temporada més fora del Barcelona.
23: L'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça fa dos estius no li va fer massa gràcia a Marc-André Ter Stegen perquè ja se les havien tingut a la selecció alemanya i el club blaugrana tot plegat va empitjorar. Sobretot quan el capità va fer mans i mànigues per recuperar-se abans del previst de la greu lesió al genoll dret i així ajudar l'equip al tram final de la temporada 2024-2025. Ara bé, Flick va deixar-li clar que l'aposta continuaria sent Chesney, després va aterrar Joan Garcia per agafar la porteria blaugrana i Ter Stegen es va empipar. La sessió al Girona no li va servir per disputar el Mundial, ja que es va tornar a lesionar, i amb 34 anys i al 100% provarà sort a l'Ajax d'Amsterdam, amb el seu gran balador a dia d'avui, Michel Sánchez.
22: Gràcies, Frank. L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat avui als entrenaments. Manolo González havia donat dilluns de descans als seus jugadors. L'equip blanquiblau pensa ja en el que serà el seu darrer test abans de l'inici de la Lliga la propera setmana. Recordo que l'Espanyol tornarà a viatjar a les Illes Britàniques aquesta setmana per jugar a Camp del Coventry aquest proper dissabte. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, avui s'ha incorporat a la pretemporada del Girona l'internacional marroquí Unahi, amb permís després de la disputa del Mundial. En tot cas, ja ens explicava ahir el Josep Guardiola que el seu futur és lluny de Montilivi. I ja ha arribat a Barcelona la que serà nova jugadora del Barça en les properes hores. Seguim esperant que sigui oficial el fitxatge de la davantera brasilera Kerolyn Nicoli pel conjunt blaugrana. Nicoli arriba per cobrir el forat que ha deixat en atac la marxa de Salma i el Barcelona ha pagat per fer-se amb ella més d'un milió d'euros al Manchester City.
0: Gràcies, José María. I en el temps de cultura, en buscar noves mirades musicals a la sonoritat tradicional catalana, aquest és l'objectiu des de ja fa una dècada del festival Amb So de Cobla de Palamós, que creix any rere any amb nombre de propostes, grups i públic seguidor. Acull concerts de gran format, familiars i projectes innovadors com l'inaugural d'aquest vespre amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en homenatge al mar. Els detalls, Agnès Batlle.
4: Qui diu que els instruments de cobla serveixen només per tocar sardanes? A l'estiu tenen una cita per lligar amb altres instruments i melodies al Festival Amb So de Cobla de Palamós. Un dels grans esdeveniments d'aquesta edició serà aquest vespre a Mare Mundi, on es reuniran 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig i les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, amb un gran desplegament visual de videomapping per rendir homenatge al mar. Organitza l'agrupació sardanista Costa Brava amb Adrià Bausó com a director.
5: Aquest any arribem a la desena edició del Festival Amb So de Cobla i per això necessitàvem tenir un inici de festival molt, molt potent.
4: Demà hi haurà homenatge a Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. També hi haurà un dia per reivindicar la cobla de dones, compositores amb sardanes i obres originals de tribut a les pioneres, com Pepita Llunell, Mercè Torrents o Montserrat Pujolar. O pel públic familiar, amb Filomena, que combina la diversitat de l'animació amb instruments tradicionals.
6: Al costat hi té la Lola, no tocant el contrabaix.
4: O Obeses i la cobla Berga Jove hi porten una proposta innovadora que combina la força del rock amb el so de la cobla, amb un Arnau Tordera disposat a demostrar que la música catalana pot reinventar-se sense perdre la seva essència. Una manera d'acostar-se a nous públics amb contrabaix, tenora, flabiol i tamborí, però també amb guitarres elèctriques. Amb So de Cobla des d'avui i fins al 8 a Palamós.
0: I encara una altra proposta, el Festival Nits de Circ amplia aquest estiu la seva oferta. La sisena edició incorpora a Palamós a les dues seus habituals, Besalú i Roses. Joan Sisquella.
7: Seran una quinzena de representacions entre el 12 i el 30 d'agost amb un aforament total de més de 19.000 espectadors i amb més de la meitat de les entrades venudes anticipadament. L'espectacle batrà el rècord de participants amb 29 artistes internacionals, entre els que hi ha els considerats millors trapezistes volants de la història. També destaca la presència de malabaristes, aquí equilibristes, acròbates aeris i pallassos. Tots actuaran sota les estrelles en una carpa sense sostre que en el cas de Palamós estarà en una plaça circular. Maria Puig és l'alcaldessa.
24: Per tant, tindrem un circ rodó dins d'una plaça rodona sota les estrelles. Doncs també tota aquesta logística acompanya aquest espectacle de primer nivell.
7: Les funcions de nit de circ arrencaran a Besalú i després de passar per Roses completaran recorregut a Palamós.
0: I avui acabem amb el músic barceloní Edu Santamaria, conegut artísticament com Edu Edu. Hoy pensó que su vida transcurre sin más y le vio en pleno amanecer. El cantant guitarrista de la formació Gavina MP3, guanyadora del concurs Sona Nou de fa 2 anys, presenta aquesta nit al Festival Més Nosaltres del Maresme el seu nou disc en solitari, Harmonia de les Esferes, un treball introspectiu on hi trobem temes com aquest Venus, fet conjuntament amb Gin. Nosaltres posem el punt i final en aquest bloc informatiu. Gràcies per la seva atenció. Poden seguir informats en el web rtv.cat. Bona tarda.